Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: da diyorsa. Sensel bun sok.
1: Jangan sok. Itu

Pertar té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. A Artà en Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport jartanenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

again.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Get tangled up in me.
1: Perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat. Gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells. Confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble. Feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo ho escolto. I tu?

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Colombia para el mundo.
1: Ay, compadre Juanes. Ay, compadre Lalo.
2: Oye, Vallenato 2000 Terrify.
3: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Yo me río, tío, es que no puedo.

Ahora, dale al play.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: estar. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

0: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Laura Vendrell.
1: Bon dia, són les 8 i avui vos explicam que fins a una desena de barques han estat interceptades aquest cap de setmana a les costes de les Balears amb més de 160 persones a bord. El manca una d'elles, una dona embarassada. Algunes han tocat terra en nuclis turístics i residencials. Álvaro Alonso, bon dia.
2: Bon dia. Fet que han aprofitat els consells de Mallorca i Formentera per reclamar una gestió més eficient a l'executiu central, a més de mitjans humans i econòmics per fer front a la recepció d'aquestes persones.
1: Alhora continua la polèmica amb enfrontaments creuats entre govern de les Illes i govern central per l'informe que apuntava l'arribada de persones migrants a la comunitat.
2: L'executiu de Sánchez acusa ara a Proens d'haver tergiversat el relat. El seu gabinet diu que es comunica un risc alt d'arribades, com es fa de manera periòdica, però no una entrada massiva. El PP de les Illes, però, referma la seva postura inicial. Per això demanen que el delegat del govern comparegui al Parlament.
1: El servei de Bici Palma compleix un any amb les noves tarifes en vigor.
2: L'Ajuntament de Palma va justificar la mesura per l'augment d'usuaris, mentre l'entitat veïnal Flipau Ombregrau denuncia que aproximadament el 40% dels ancoratges del barri estan fora de servei.
1: Només una dotzena dels 53 municipis de Mallorca compta amb un pla per gestionar les colònies felines.

0: Avui, per primera vegada, les voluntàries protesten en una convocatòria nacional i amb el lema «Els Mossos tenen llei, ajuntaments, compliu-la». Asseguren que hi ha un incompliment generalitzat de la llei a les Illes Balears.
1: Eleccions regionals clau avui, Alemanya, Holanda, Saxònia, Anhalt, al centre de la federació.
0: Es preveu per primera vegada que un partit d'extrema dreta pugui fer-se amb el poder i aquesta és alternativa per Alemanya.
1: I en els esports, quins són els titulars de la jornada? Toni Tenerife, bon dia.
2: Bon dia. Per una banda, volen dir, tenim el ciclista valent Enric Mas, que no només continua com a líder de la Vuelta, sinó que ahir va augmentar la seva avantatge respecte a Primo Roglic, i que ja situa 2 minuts i 10 segons de l'eslové. Félix Gall, que va arribar a meta amb l'Artenan, ja és segon a 2:06 del mallot vermell de la Vuelta. En futbol, Pirri que empata 0 del Real Mallorca al camp de l'Aldense i triomf agònic de l'UD a Can Miset davant el Rayo Majadahonda per 2-1. I a futbol sala, adeu la Supercopa, en golejada en contra de l'Illes Balears Palma Futsal, que va caure ahir davant el Pozo Múrcia per 8-4.
1: Tancam la setmana amb calor i, de fet, avui hi haurà avisos arreu de l'arxipèlag. Margalida Ribas, bon dia.
3: Bon dia. Començar amb la jornada més calorosa de la setmana, amb un cel que vendrà marcat per les estones de sol i els intervals de núvols prims que es preveu que es retirin de forma progressiva. El vent bufarà fluix i variable, mentre que la mà es mantindrà en calma amb un predomini de les àrees de marejol. Avui la temperatura podria pujar encara una mica més, sobretot a la meitat nord de Mallorca i al sector de Menorca, amb valors que en general es mouran entre els 34 i els 38 graus, i que puntualment es podrien arribar a enfilar fins als 39 i fins i tot fregar els 40 a l'interior nord de l'illa de Mallorca. De fet, recordam que es manté actiu l'avís groc per calor a l'interior de l'illa i que aquest avui també s'estén cap al sector nord.
1: Gràcies, Margalida. Cal afegir més que avui hi ha risc extrem d'incendi gairebé tot a Menorca i a bona part de Mallorca. Tanmateix, la resta de l'arxipèlag, el risc serà molt elevat. Són les 8 i gairebé 4 minuts. Ivan López és el control tècnic. Començam.
4: Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
1: Nova jornada d'arribades d'embarcacions a les costes illes.
5: Perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat. Gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells. Confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble. Feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Fa temps quan jo vivia al barri condemnat, més bèstia que altra cosa. Un borratxo com jo, per un duro pelat, em va vendre l'esposa. Quan se'm va estirar el llit, més dolça que la mel, fent volar la faldilla, em va semblar segur que em prenien el pèl servint-me pacotilla. Torna't a embolicar i guarda el teu encant, ets massa esprimatjada. Sóc un panxa content i poc em satisfan les mides d'arengada. Ves amb el teu marit, el duro es pot quedar, me'n fot i no menteixo. Però ell amb to submís la vista va baixar dient-me et prefereixo. No sóc graceta però no en tinc la culpa, crec, com les altres femelles. Llavors jo conmogut sobre els genolls la sec,

triem-t'ho jugar. Arribaré a estimar-te i aquells sectossos durs que en un moment primer no m'atreia. Tot d'una m'ha entrat al fons del cor i no la cediré per tota una fortuna. Fa temps, quan jo vivia al barri condemnat, més bèstia que altra cosa, un borratxo com jo per un duro

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Han tocat les 9, repassant les principals notícies de l'actualitat. Aquest cap de setmana s'han interceptat una desena d'embarcacions a les costes de les Balears, amb més de 160 persones a bord, entre les quals almenys una dona embarassada. Aquestes noves arribades, algunes a nuclis turístics i residencials, han tornat a encendre el debat polític.
1: Els consells de Mallorca Formentera han exigit al govern central una gestió més eficient de la situació, així com més recursos humans i econòmics per a l'atenció dels migrants. Escoltàvem el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, i el de Formentera, Òscar Portes.
2: Demanam l'activació de Frontex en el Ministeri per evitar que arribin pasteres i immigrants irregulars a les nostres costes. Per altra banda, que demanam la informació immediata de tot el que sap el delegat de govern.
3: És inacceptable que l'Estat tingui informació d'una arribada massiva d'immigrants a les Illes Balears, que tots sabem la majoria per on arriben, per on entren, que és l'illa de Formentera, i que Formentera no en tingui coneixement. Això d'aquí realment és inacceptable.
0: Aquestes afirmacions, i també a la presidenta de les Illes, Marga Proens, ha respost al govern central negant que s'hagués emès una alerta per una entrada massiva de migrants a l'arxipèlag. Segons Moncloa, el document al qual va fer referència Proens és un informe rutinari del Centre Nacional d'Immigració i Fronteres que avalua de manera periòdica el risc d'arribada basant-se en dades històriques.
1: L'executiu de Pedro Sánchez insisteix que no es tracta de cap alerta extraordinària, sinó d'una feina de seguiment habitual dels cossos de seguretat, un balanç que, segons el mateix document, xifren 3.723 els migrants arribats per mà a les illes enguany, un 8% més que l'any passat.
0: Només una dotzena dels 53 municipis de Mallorca té un pla per gestionar les colònies felines. Avui, per primera vegada, les voluntàries que s'encarreguen participen en una mobilització d'àmbit estatal amb el lema «Els moixos tenen llei, ajuntament, compliu-la». La marxa sortirà a

0: les 12 de la plaça Espanya de Palma.
1: La coordinadora de la gestora de les gestores de colònies felines de les Balears denuncia que els ajuntaments responsables de gestionar aquestes colònies incompleixen de manera generalitzada la llei de benestar animal i volen posar aquesta realitat damunt la taula. Elisabet Pretel és la portaveu.
2: De que ahora algunos ayuntamientos están empezando a chipar, de que sí es verdad que hay algunos ayuntamientos que llevan años ya contratando servicios externos para poder llevar a cabo las castraciones, son insuficientes, pero por ejemplo uno de los puntos que reivindicamos, que creemos que es bastante importante y que a nosotras nos está costando mucho el día a día, es la alimentación. Nosotras estamos sacando de nuestro bolsillo todos los días dinero para poder alimentar a estos gatos.
0: En internacional, eleccions regionals clau avui a Alemanya. El Land de Saxònia-Anhalt celebra comicis on per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial un partit d'extrema dreta, Alternativa per Alemanya, podria aconseguir la victòria.
1: El cap de llista de l'ultradreta a la Rajós, un jove de 35 anys, considerat un influencer populista i conegut pels seus discursos obertament contra la immigració i els mitjans tradicionals. Ahir mateix, el capital del Land, Magdeburg, va ser la seu d'una manifestació multitudinària per rebutjar l'ascens de la formació d'extrema dreta.
0: I en clau de servei, recordar que avui a partir de les 12 del migdia s'activa l'avís groc de l'Agència Estatal de Meteorologia per altes temperatures a totes les illes, tret de la zona central de la Serra Tramuntana, amb els termòmetres que poden fregar els 38 graus al Pla de Mallorca.
1: Avís també als conductors que circulin pel sud de Mallorca, ja que per mort d'un triatló, tot el passeig que una s'estanyola amb ser ràpida i d'aquí fins a Soncal l'Avei romandrà tancat fins a les 12:30 del migdia.
0: És l'actualitat del moment, l'actualitzarem. El pròxim butlletí serà al punt de les 10. A continuació, La Gran Vida.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: estar. Radio Ordal. Radio Ordal. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola, som a Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

Oh, my God.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut Rumbó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rigo, fa autocrítica i assumeix que el govern central té part de la responsabilitat pel desbordament extraordinari que viu Ceuta. Considera que la resposta hauria d'haver estat més eficient o més ràpida i que estan fent tot el possible per reparar, resoldre i per atendre els ciutadans i ciutadanes de la ciutat autònoma, però que això no ha de significar ignorar el dret humanitari. També demana al Partit Popular que signi el trasllat de 500 menors des de Ceuta cap a la península. És la ministra Cira Rigo en declaracions a Radio Nacional de España.
2: Que nosotros tenemos una parte de responsabilidad, obviamente. Es verdad que había una situación de desborde extraordinario y la coordinación tendría que haber sido más eficiente o más rápida. Y yo ahora mismo estoy situada en el lugar en el que creo que tenemos que hacer todo lo posible por reparar, por resolver y por atender.
1: Més temes, el servei de Bici Palma compleix un any des de la pujada de tarifes que va encarir l'abonament anual 6 euros i va fixar un pagament de 35 cèntims per l'ús de les bicicletes elèctriques. L'Ajuntament de Palma va justificar la mesura per l'augment de la demanda, que ha sumat més de 30.600 noves altes en el darrer any, un 20% de les quals de no residents. Tot i que els usuaris valoren positivament l'ampliació de la xarxa, continuen sorgint queixes. L'entitat veïnal, Flipau en Pere Grau, ha denunciat que el 40% dels ancoratges del barri estan fora de servei, complicant la devolució dels vehicles. Escoltant la seva portaveu, Genoveva Martín.
3: Des de Cort se ha dicho que se va a ampliar el Bici Palma, cosa que nos parece magnífico. Ahora, le estamos diciendo a Cort, bueno, perfecto, os aplaudimos, pero por Dios, lo que tenéis ya establecido y que funciona, mantenerlo en buen estado. Porque además nosotros pedimos la ampliación en nuestro barrio, porque tenemos 60 bicicletas y obviamente durante el día es insuficiente.
1: La Policia Nacional ha detingut a Manacor dos homes per abacalar foc intencionadament a un habitatge on vivien diverses persones per un assumpte de deutes. Segons la investigació, un grup de joves es van presentar a la finca, van amenaçar les víctimes amb un arma de foc i aquestes van haver de fugir a corrents per amagar-se entre els matolls. En tornar a la casa, amb una patrulla policial, van trobar que l'immoble cremava en flames. Els bombers van comprovar que el foc s'havia provocat en 4 punts diferents, dos d'ells a les úniques vies de sortida de l'immoble. L'atacant principal, que va continuar amenaçant de mort les víctimes per telèfon, també va provocar

0: Dines a la comissaria i va agredir els agents. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions. En internacional, el volcà Anak Krakatau, a Indonèsia, ha entrat en erupció amb columnes de cendra de milers de metres que es poden divisar a una distància de més de 700 quilòmetres. L'aeroport de la capital del país, Jakarta, s'ha vist greument afectat i ja s'han hagut de cancel·lar més de 200 vols. La darrera vegada que aquest volcà va entrar en erupció va ser l'any 2018, quan un despreniment del con volcànic va provocar un tsunami que deixà més de 400 morts. I en clau de servei, recordem que avui, a partir de les 12 del migdia, s'activa l'avís groc de l'AEMET per altes temperatures a totes les illes, excepte a la zona central de la Serra de Tramuntana. Els termòmetres poden fregar els 38 graus al Pla de Mallorca. I molta atenció també als conductors que circulin pel sud de Mallorca, perquè per mor d'un triatló, tot el passeig que uneix Estanyol en ser ràpida i la connexió fins a Son Caldà Vell romandrà tancat el trànsit fins a les 12:30 del migdia. Amb això és tot. L'actualitat informativa tornarà a les 11 en punt. Continuen ara els nostres companys de la Gran Vida.
1: Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

t'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo,

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Ja.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
2: Bon dia. El govern d'Espanya ha assumit el control directe del moll de Ponent del port de Ceuta després del rebuig de l'autoritat portuària de cedir l'espai per acollir una sèrie de tendes de campanya que han d'allotjar uns 700 immigrants. L'executiu central critica la postura de l'autoritat portuària, ja que el trasllat, aquest trasllat temporal en aquesta ubicació havia estat acordat per unanimitat tant en el Consell de Seguretat Nacional com el Comitè de Situació, del qual formen part les autoritats de la ciutat autònoma. En declaracions al Canal 24 Hores, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que ha assumit el comandament únic en aquesta crisi, s'ha mostrat molt crític perquè cada passa que s'intenti avançar es posin traves.
3: Si no queremos que se utilice el hospital militar, porque los vecinos no quieren, si no queremos los polideportivos, porque los vecinos no quieren, o la fábrica de harina, porque los vecinos no quieren, todo eso estaba en el decreto inicial, pues que nos digan dónde hay espacios para que podamos hacerlo con el beneplácito de todos. Si no, es imposible, porque no se puede criticar que estén en las playas, que estén durmiendo en las aceras del Príncipe, que estén durmiendo en la cercanía de Bensur y a la vez se critique que se abran espacios desde el consenso. Y por tanto, vuelvo a repetir, son infraestructuras temporales y para que puedan ser devueltos hay que filiarlos. Y para eso tenemos que hacerlo en espacio cerrado.
2: I la Guàrdia Civil ha detingut a Campos un home de 43 anys amb 2 quilos de marihuana repartits en paquets etiquetats amb el nom de les diferents localitats on es devia distribuir la droga. L'arrestat va aixecar les sospites dels seients en fer una maniobra esquiva per evitar un control i en escorcollar el vehicle els efectius de la Benemèrita van trobar 18 paquets de marihuana prensada al buit, una placa de 100 grans de haixís, una dosi de cocaïna i més de 3.300 euros en efectiu. L'home està acusat d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues i ja ha passat a disposició judicial. I parlant de salut pública, perquè l'Agència Espanyola de Medicaments ha ordenat la retirada d'una vintena de productes que es comercialitzaven per perdre pes. L'alerta sanitària ha arribat després de detectar la presència de sibutramina, una substància que està suspesa a la Unió Europea des de l'any 2010 pels seus efectes adversos. Aquesta substància no figura en l'etiquetatge dels productes, de manera que se n'amaga la seva presència al consumidor d'un principi actiu que pot provocar accidents vasculars greus. Carles Recasens, president del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears, recomana no fiar-se de productes que prometen miracles i esperen que s'obrin expedients sancionadors contra les empreses i particulars que els distribueixen. Són les seves declaracions a la Gran Vida.
4: Són fàrmacs que el que estimulen és aquesta sensació de sacietat, de no tenir fam, amb la qual és automàtic. En aquest cas, hi ha una pèrdua de pes que moltes vegades és molt quantiosa i aquí és on entra el perill. Es va retirar la sibutramina per als greus riscos a nivell cardiovascular. Pèrdues de pes que siguin de 10, 15, 20 quilos ràpides són perilloses per la salut.
2: I continua l'atenció a l'Orient Mitjà. D'una banda, l'Iran ha intensificat la seva ofensiva sobre l'estret d'Hormuz en represàlia per l'atac dels Estats Units als seus petroliers. Han atacat un total de 7 embarcacions en les darreres 24 hores. D'altra banda, Israel ha tornat a atacar el sud del Líban després

0: després d'acusar Hezbollah d'atacar amb drons explosius a soldats israelians a la zona de seguretat, és a dir, als territoris ocupats al sud del Líban, violant així el pacte que van mediar els Estats Units, diuen. Ja han mort 4 persones libaneses en aquests bombardejos d'Israel. I recordar, per últim, que avui a partir de les 12 del migdia s'activa l'avís groc de l'AEMET per altes temperatures a totes les illes, excepte a la zona central de la Serra Tramuntana. Atenció també als conductors al sud de Mallorca, perquè per mort d'un triatló tot el passeig que una s'estanyola en ser ràpida i la connexió fins a Son Calavell roman de tancat el trànsit fins a les 12 i mitja. I amb això és tot. L'actualitat informativa tornarà precisament a les 12 en punt i continuen ara els nostres companys de la Gran Vida.
1: Més informació a ib3notícies.com.
2: Perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat. Gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells. Confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Salud.
1: A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. Fins a 30 persones convivint en un mateix immoble en condicions precàries i pagant entre 80 i 100 euros al mes cadascuna. És la situació que han descobert la Policia Nacional i la Conselleria d'Habitatge a Manacor, on han localitzat un habitatge sobreocupat d'uns 200 metres quadrats. Durant la inspecció, els agents van trobar 6 habitacions dividides per cortines, 3 banys comuns, escales sostingudes amb puntals, forats i desperfectes, i fins i tot 6 persones dormint sota un sostre al pati. El govern balear ja ha obert diligències per sancionar el propietari per una infracció molt greu de la llei d'habitatge, que preveu multes d'entre 30.000 i 90.000 euros. José Francisco Reines és el director general d'Habitatge i Arquitectura del govern.
2: Estos casos de sobreocupación no es el primero. Propietarios que lo que hacen es dividir el salón comedor en varias dependencias y las alquilan como habitaciones, o incluso no solo el propietario, sino arrendadores que subarriendan a su vez la vivienda también de forma totalmente irregular a otros inquilinos. Agradecer en ocasiones pues algunas denuncias que nos llegan a través de la página web del servicio de inspección. Es difícil que denuncien los propios inquilinos porque, claro, temen el perder la vivienda.
1: I més temes, una nova embarcació amb migrants a bord ha estat rescatada aquest matí a 12 milles a la costa de la zona del Far del Cap de Ses Salines, a Mallorca. Hi viatjaven 26 persones d'origen subsaharià. Han intervingut Salvament Marítim, la Guàrdia Civil de Campos i la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Comandància. I només 12 dels 53 municipis de Mallorca tenen un pla per gestionar les colònies felines. Per denunciar aquest incompliment generalitzat de la llei de benestar animal, les gestores d'aquest grup se sumen avui a una mobilització estatal. La marxa surt en aquests moments a la plaça d'Espanya sota el lema «Els moixos tenen llei, ajuntaments, compliu-la». És la portaveu de la gestora de les gestores de colònies felines de les Balears, Elisabet Preter.
3: Sí, és verdad que hi ha alguns ajuntaments que llevan anys ja contratant los servicios externos para poder llevar a cabo las castraciones son insuficientes, pero por ejemplo uno de los puntos que reivindicamos y que creemos que es bastante importante y que a nosotras nos está costando mucho el día a día es la alimentación. Nosotras estamos sacando de nuestro bolsillo todos los días dinero para poder alimentar a estos gatos.
1: Els veïnats de Son Sardina tornen a sortir al carrer també avui per reclamar que el solar de Can Pescat es converteixi en un espai públic. La concentració, convocada a les 7 del vespre davant dels terrenys, arriba després que un particular s'avançàs a l'Ajuntament de Palma i comprés el solar el mes de febrer, un fet que Cort va amagar els veïnats durant mesos. Fa més d'un any que el batlle de Palma, Jaime Martínez, va prometre que compraria o expropiaria Can Pescat per construir-hi un casal de barri, una biblioteca i una plaça. Agustina Fernández, presidenta de l'Associació de Veïnats de Son Sardina, confia que el 2027 la barriada ja disposi de la plaça i el casal públics.
4: Que el 2027 ja sigui l'any definitiu d'aquest espai i les festes patronals de setembre de l'any que ve les puguem celebrar allà i no d'aquesta manera quan les estem celebrant d'una manera molt precària i amb molta manca de recursos perquè estem literalment en el carrer amb un contenidor que hem hagut de llogar i la situació se complica moltíssim.
1: I les escoles de Palma s'han convertit en un espai segur clau per destapar abusos i maltractaments a menors en l'entorn familiar. Així ho destaca la Unitat d'Atenció a la Família i la Dona de la Policia Nacional, que el darrer curs va tramitar almenys 6 denúncies d'agressions físiques i sexuals gràcies a la confiança dels alumnes amb els seus professors. La policia subratlla el paper fonamental dels docents per detectar canvis de conducta o recollir confessions espontànies, les quals

0: activen de manera immediata els protocols de protecció. Amb això és tot. L'actualitat informativa la deixem ara. Tornarem a la una en punt. Donem el relleu als nostres companys de Nautilus.
1: Més informació a ib3notícies.com.

0: radyoda. Sensel Bunlop.
1: Yalnız kaldım. ¿Y tú?

0: Assajarem algun dia o no?
1: Bueno, clar, traiem agenda.
0: Jo l'agenda la meva la tinc mullada. Com?
2: Que cabra, oi?
3: Sí, cansa molt.
4: La banda.
3: Perdó.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: apareixen milers per la quantitat de renou que són capaços de fer. Avui s'estan reivindicant per denunciant que bona part de la feina de les despeses per mantenir les colònies continua requerint sobre voluntaris i associacions i reclamen més recursos i implicació per part dels ajuntaments. La mobilització se celebra de manera simultània a diferents punts de l'Estat, entre 38 convocatòries en més de 25 províncies.
1: Gràcies, Pere, en directe des d'aquesta manifestació, una marxa que ara pujarà pel carrer Conqueridor fins a la plaça de Cort. I en marxa també en aquests moments una manifestació dels veïnats de Ceuta, la qual reclamen que no s'instal·lin més centres d'acollida a la ciutat i que els migrants siguin retornats ja. Recordar que aquest dimarts comença el curs escolar. Precisament, el govern d'Espanya ha assumit el control directe del moll de Ponent, el port de Ceuta, per acollir una sèrie de tendes de campanya que han d'allotjar temporalment uns 700 immigrants. En declaracions al canal 24 Hores, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que ha assumit el comandament únic en aquesta crisi, s'ha mostrat molt crític perquè cada vegada que s'intenti avançar es posin traves.
2: Si no queremos que se utilice el hospital militar, porque los vecinos no quieren. Si no queremos los polideportivos, porque los vecinos no quieren. O la fábrica de harina, porque los vecinos no quieren. Todo eso estaba en el decreto inicial. Pues que nos digan dónde hay espacios para que podamos hacerlo con el beneplácito de todos. Si no, es imposible, porque no se puede criticar que estén en las playas, que estén durmiendo en las aceras del Príncipe, que estén durmiendo en la cercanía de Bensú, y a la vez se critique que se abran espacios desde el consenso. Y por tanto, vuelvo a repetir, son infraestructuras temporales y para que puedan ser devueltos hay que filiarlos. Y para eso tenemos que hacerlo en espacios cerrados.
1: I més temes. La policia local de Palma va decomissar la matinada de dimecres passat tres navalles en un control a Sant Roca, una d'elles de grans dimensions amb una fulla de 23 centímetres. L'operatiu del grup d'actuació preventiva es va desplegar per respondre a les queixes veïnals per incivisme i molèsties nocturnes. Durant el dispositiu es va identificar 9 persones i van tramitar 5 denúncies, 3 per tinença d'armes blanques a la via pública i 2 per faltes de respecte als agents, a més de sancionar un individu per fer renou de matinada. En matèria de trànsit, la policia va mobilitzar un conductor que no havia tingut mai carnet i en va denunciar un altre per donar positiu a una alcoholèmia i va retirar un vehicle del carrer sense assegurança. I amb això és tot. L'actualitat informativa tornarà a la informatiu migdia a les 2 i us deixem ara amb l'estrena del programa Ni Fake Ni Fum.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: dead.
1: Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: esta radio. Radio.
1: Jo a l'escola. I tu?

Yo tenía un amor en el primer port d'on vaig partir. Vaig tardar molt de temps a tornar en aquell port

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Laura Vanrell.
1: Bon dia, són les dues. L'assetjament moral a la feina és cada vegada més tolerat a les Balears. L'Associació d'Ajuda a les Víctimes ha detectat un repunt de casos. Álvaro Alonso, bon dia.
2: Bon dia. Es dona més sovint a l'administració pública que a l'empresa privada, apunten els experts, tant entre superiors i subordinats com entre empleats. A més de la manca del compliment del protocol de prevenció i actuació, la via penal no és garantista perquè s'exigeix una prova d'assetjament laboral que sovint no es pot aportar.
1: Investiguen la troballa d'un cadàver al sud de Formentera. Es tracta d'un menor, probablement migrant.
2: És el segon cos, recuperat de l'aigua aquest cap de setmana a l'illa i coincideix en l'arribada d'11 barques al litoral illenc, amb gairebé un centenar de persones a bord. La darrera ha estat localitzada poc abans de les 9 del matí al Far de Ses Salines, a Mallorca.
1: El govern ha obert diligències en detectar una trentena de persones vivint en un sol habitatge a Manacor.
2: Una casa que no està en condicions de ser habitada i per la qual pagaven fins a 100 euros per persona. El propietari ho nega i assegura que se n'ocupa si no paguen.

0: La jornada d'ahir, recorda que a segona el Mallorca va treure un insuficient empat a 0 al Camp de l'Aldense, i quan, en quant a l'UD, a primera federació, va guanyar de forma agònica 2-1 a Can Misses al Rayo Majadahonda. I en ciclisme, recordar que el Mallorca Enric Mas defensa una jornada més el seu lideratge a la Volta Ciclista a Espanya, una etapa, la 15a reduïda en 72 quilòmetres per mor de les elevades temperatures que fa Andalusia.
1: I no només Andalusia. Aquí també, a les Balears, la calor predomina avui amb màximes molt altes arreu de les illes i avís groc actiu. Margalida Ribas, bon dia.
2: Bon dia. Tancam el cap de setmana amb un diumenge de temps tranquil, però de molta calor, perquè avui la màxima podria pujar una mica més. En general, ens mourem entre els 34 i els 38 graus, amb puntes que podrien assolir els 39 a l'interior de Mallorca, on es preveu que es registrin els valors més destacats de la jornada d'avui i també de tota la setmana. Al capvespre continuarem amb el cel estirat, dominat pel sol i amb un vent que bufarà fluix i variable i una situació marítima marcada per la calma. Les temperatures elevades, però, ens acompanyaran com a mínim fins dimecres, quan es preveu que ens arribi l'afecció d'un embossament d'aire fred que farà baixar i normalitzar la temperatura i que també ens podria deixar alguns ruixats.
1: Gràcies, Margalida. Cal afegir més que avui hi ha risc extrem d'incendi gairebé tota Menorca i bona part de Mallorca. Tanmateix, a la resta de l'arxipèlag, el risc és molt elevat. Són els titulars d'aquest diumenge 6 d'agost i quan són les 2 i gairebé 4 minuts, amb Lluís Menéndez, el control tècnic, començant.

L'Associació d'Ajuda per l'Assetjament Moral a la Feina de Balears alerta que, al seu parer, la violència entre superiors i subordinats, i també entre treballadors, està cada vegada més tolerada a la feina. Un fet que fa créixer, constaten els casos d'assetjament que els arriben per part de persones que la pateixen o l'han patida en qualque moment. Ricardo Pérez, Acci, no, que es presenta...

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bon dia. S'ha trobat el cos sense vida d'un menor adolescent, probablement migrant, 6 milles al sud de Formentera. El menor duia posada una armilla salvavides de color vermell. Aquest dissabte també es va localitzar, recordem, igualment sense vida, el cos d'una dona, també probablement migrant. Les autòpsies determinaran exactament més informació. Amb aquest enguany s'han localitzat 11 persones mortes a la costa Formentera a les seves aigües, que es relacionen amb el flux migratori, la pitjor cara del flux migratori des d'Algèria. Tot això en una jornada aquest diumenge en què 26 persones migrants més han arribat a les costes de les Balears. Han estat localitzades a 12 milles en fora del far de Set Salines, al sud de Mallorca. Des de diumenge passat, comptant les arribades diumenge passat, han estat 476 persones, segons els nostres càlculs, les que han arribat de manera irregular i per via marítima a les Illes Balears. I l'incompliment generalitzat de la llei del benestar animal pel que fa a les colònies de moixos per part de la majoria d'ajuntaments de Mallorca ha fet que les gestores de colònies felines de les Balears hagin sortit avui al carrer a Palma en una manifestació d'àmbit estatal, però reclamen que els municipis obeixin el mandat de la llei, planifiquin les despeses i es facin càrrec de les esterilitzacions i controls d'aquestes colònies de moixos. Estel Pretel, presidenta de l'associació Els Moixos Tenen Llei.
2: Tendría que tener una partida presupuestaria cada año de X para poder hacer frente a los gastos que puedan derivar de esos veterinarios, esta alimentación, este chipaje, etcétera. La ley

0: la via Majòrica de la capital del Llevant. Hi havia un habitatge sobreocupat de 200 metres quadrats i es van trobar també 6 habitacions dividides per cortines, 3 banys comuns, escales sostingudes amb puntals, forats i desperfectes, i a més fins a 6 persones que dormien al pati davall un sostre. N'ha informat el govern avui en una nota de premsa. José Francisco Reynés és el director general d'habitatge.
1: Estos casos de sobreocupación no es el primero. Propietarios que lo que hacen es dividir el salón comedor en varias dependencias y las alquilan como habitaciones, o incluso no solo el propietario, sino arrendadores que subarriendan a su vez la vivienda también de forma totalmente irregular a otros inquilinos. Agradecer en ocasiones pues algunas denuncias que nos llegan a través de la página web del servicio de inspección. Es difícil que denuncien los propios inquilinos porque, claro, temen el perder la vivienda.
0: I acabarem repassant les temperatures en aquesta hora, de dades de l'Agència Estatal. 38, per damunt dels 38 graus ja a localitats com Petra, també Llucmajor, per damunt dels 38 igualment a Sa Pobla i Manacor, i fins als 39 també han arribat, segons les darreres informacions de què disposam, a punts com a Pollença. Altres estacions, no confirmades oficialment, parlen de temperatures per damunt dels 40 graus. Fins aquí les notícies de les 3 del capvespre de Vivetat Ràdio. Més informació a l'emissora pública quan siguin les 4. Fins després.
2: Més informació a ivetresnoticies.com.
3: Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa, i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ay, cuidado, ¿cuál es el tío? O sea,

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. El sindicat d'infermeria SATSE té sol·licitada per demà a la Junta de Personal de l'Hospital de Son Espases la compareixença de la gerent, en Cristina Granados, arran que una excàrrec intermig al centre ha denunciat assetjament laboral per part d'una superior del centre sanitari. Les denúncies d'assetjament a l'administració pública són relativament més freqüents que la privada, segons l'advocat laboralista José Manuel Raya, consultat per IB3 Ràdio. I a diferència del sector privat, on l'extinció pactada del contracte és la via ràpida de solució, a l'administració el problema externitza. Ens ha explicat, a més, el fundador de l'Associació d'Ajuda per l'Assetjament Moral a la Feina de les Balears, Ricardo Pérez Axino.
2: Estas situaciones se prolongan más en el tiempo, acaban teniendo unos daños más duraderos, más persistentes, acaba habiendo mucho más incapacidades que se detectan y que se catalogan al final como incapacidades totales. Es decir, se están declarando personas que no pueden llegar a desarrollar su función laboral como consecuencia del daño que tienen incorporado después de una situación de acoso. Esto está siendo cada día más frecuente.
1: Canviem d'àmbit. La Unió per la Defensa de l'Aigua d'Eivissa alerta que hi ha propietaris de pous que en venen l'aigua de manera il·legal a hotels. Reclamen al govern que controli el volum d'extracció i que la futura desalinitzadora de l'illa pugui abastir la indústria turística. Joan Rosselló i Paco Planell són membres de l'entitat.
3: Comprovat un pou que tenia o té permès treure 6.000 metres cúbics a l'any i els atreiem una setmana. I aquí, a partir d'aquí, vas mirant i dius, bueno, a veure, si tu no tens aigua, no tens aigua, algú està traient més aigua de la que pot treure.
4: Que es quantifiqui el consum d'aigua que fa la indústria turística i totes les escales que tenen hotels i apartaments i no sé què, i que la quarta desaladora tenga una capacitat de producció equivalent al consum de la indústria turística.
1: I s'ha trobat avui migdia a la mà, 6 milles al sud de Formentera, el cot sense vida d'un menor adolescent que duia posada una armilla salvavides. Es pensa que hauria fet part de qualque grup de persones migrants en trànsit marítim des d'Algèria. L'han traslladat a Eivissa per fer-li l'autòpsia. Aquest dissabte s'ha localitzat igualment en aigües pitiuses, també

0: El càrrec, 20 anys, deixa el càrrec. Toni Sales, Batla de Costitx, pel PI proposta per les Illes. Salat serà substituït pel primer tinent de Batla i regidor de Turisme, Comerç i Medi Ambient, Joan Munà. El canvi en la batlia costitxera serà divendres que ve en un ple municipal extraordinari. El també expresident de la Federació d'Entitats Locals diu que ho deixa per centrar-se en la seva tasca de conseller al Consell de Mallorca i diu que no han convocat de moment primàries perquè primer s'ha de fer una tasca organitzativa.
1: Fa mal voler adelantar votacions quan no has constituït un comitè, quan jo no havia fet oficials la meva retirada. Les coses no estaven ni acabades de coure. I nosaltres vam pensar que ara era un bon moment per fer aquest relleu generacional. En Joan Munà és una persona amb 16 anys d'experiència a l'Ajuntament. Combina experiència, joventut, amb vocació de servei, amb un coneixement molt gran tant del poble com de la gent. Per tant, pensant que podrà fer una gran feina per aquest municipi.
0: Fins aquí les notícies de les 4 divendres ràdio. Més informació a l'emissora pública quan siguin les 5. Fins després. Més informació.

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Uy, no se puede montar. Yo creo que va todo a tener.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Bon dia. Acabam de tenir coneixement d'un accident a la península d'Alcúdia, a la cova dels Bastons, prop de Cap de Pinar. Salvament Marítim ha informat que una persona que feia espeleologia ha caigut des d'una altura de 2 metres, que s'han mobilitzat tant la Guàrdia Civil com els bombers de Mallorca i que l'accidentat finalment ha estat evacuat fins a Alcúdia per una embarcació de salvament marítim, la Salvamar Saif, que té a ser el port alcudianc. Fins a 30 persones convivint en un mateix immoble en condicions precàries i pagant entre 80 i 100 euros al mes cadascuna. És la situació que han descobert la Policia Nacional i la Conselleria d'Habitatge a Manacor, on han localitzat a la via Majòrica un habitatge sobreocupat d'uns 200 metres quadrats. Durant la inspecció, els agents varen trobar 6 habitacions dividides per cortines, 3 banys comuns, escales sostingudes amb puntals, forats i desperfectes. L'Ajuntament de Manacor es troba satisfet que s'hagi produït la inspecció. Núria Hinojosa, regidora d'Urbanisme i Habitatge.
2: No reuneix les condicions mínimes d'habitabilitat i, per tant, estem molt satisfets de que s'hagi pogut actuar per eliminar una situació que no és agradable ni per les persones que hi viuen ni tampoc per l'entorn urbà i pels veïnats.
1: També a Manacor hem sabut que s'ha detingut 2 homes per incendiar una casa després d'amenaçar de mort. Els ocupants els varen exigir doblers per un deute pendent. I fa 3 anys que s'ha aprovat la llei de benestar animal que obliga els ajuntaments a controlar les colònies de moixos de carrer perquè no es multipliquin i encara hi ha municipis que no ho fan. Arreu existeixen, però, associacions ciutadanes que s'encarreguen de fer les esterilitzacions necessàries i que reclamen, i avui per això s'han manifestat a Palma per primera vegada, per aquest motiu, que les administracions locals compleixin amb el que se'ls mana i, com a mínim, contribueixin econòmicament a la seva iniciativa privada. Elisabet Petel és presidenta de l'associació Els Moixos Tenen Llei.
3: Tendría que tener una partida presupuestaria cada año de X para poder hacer frente a los gastos que puedan derivar de estos veterinarios, esta alimentación, este equipaje, etcétera. La ley dota a los ayuntamientos de unos mecanismos, unas herramientas para poder pedir unas subvenciones estatales que les designen ese dinero y ese dinero designarlo después, posteriormente, a la gestión de las colonias felinas.
1: Els veïnats de Sant Sardina Palma tornaran a sortir avui al carrer per reclamar que el solar de Can Pescat es converteixi en espai públic. L'han convocada a les 7, després que un particular s'avançàs a l'Ajuntament de Palma i va comprar el solar el mes de febrer, un solar que volia comprar, que s'havia compromès a comprar cort. Ara expliquen, volen que l'Ajuntament posi ja definitivament una solució, que podria passar segons l'Ajuntament

0: rival amb què va empatar ahir el conjunt mallorquinista, l'Eldense acaba d'anunciar que ha destituït el seu entrenador, l'entrenador Claudio Barragán. Per cert, també en futbol, avui només el Mallorca ve puntuat 1-1 amb Estalla en la primera jornada de la segona federació, la resta derrotes, totes per la mínima, tant del Poblense com la Penya Esportiva com l'Atlètic Balear. No tenim per res més, ja són les 5 i 4 minuts. En una hora tornem. Fins després.
1: Més informació a ib3notícies.com.
2: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: radyoda. Sen.
1: Yalnız kaldım.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Pertar té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. A Artà en Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents, que han fet i fan possible l'esport jartanenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

rescue me? Would you rescue me?

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: gusta. Radio Horda. Radio Horda. Sensei.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.
1: Fet aquí una vegada.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: gusta. Radio Horda. Radio Horda. Sensei.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.
1: I don't remember what happened last night. The only sound that I remember goes like this.

0: Cervantes, de bon exemple. Fent-li veure que m'esment i tot serà univolat, que passa sense mal temps. Ses dones volen això. Si els hi anaven molt de pecs, cor que vols, cor que desitges, en sortiu més malament. Com més disgust els hi donen, més vos estimen després. I sobretot, gelosia. Així s'amor més s'encén. De jou, que em duguin els bous, jo vull ser independent. Que ho sentiu? Bat aquí sa música que mana s'ajuntament. I toca signe de riego, per animar cada mes. Vinga, bullera, que és hora. Ens casat, ja ho veurem. Aquí no em volen, millor. A mig d'esplai falta gent. Tot l'amo!
1: Perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat. Gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells. Confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala-te.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Colònia o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Cuidado.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

system cast. Full immersion begins.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: don't mind. Mwah.
1: Càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Esta Radio Horda. Radio Horda 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Visca la República Catalana!
1: Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Jo, l'escolt. I tu?

etérea y gloriosa que el pasar. Ja no ens plau mirar endarrere. Que embrodava un mocador n'és per la reina. Que n'hem fet dels mocadors que volien ser banderes. Que n'hem fet d'aquells colors

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ja, okay, ja. Freunde sind die.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Yes.
1: A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos. Ara només accelera.

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.